0: y que posteriormente ya no saben, y realmente es que nos dijo, tienen que elegir, que la sociedad elija.
1: Qui sí que valora positivament aquest procés extraordinari és la xarxa d'atenció directa a persones en entorns de prostitució de l'Ajuntament de Palma.
2: Així és, i és que el 70% de les persones que exerceixen la prostitució a Palma estan en situació irregular i fa menys de 3 anys que han arribat. Antoni Colom és el president de la xarxa.
3: Es una buena noticia para los procesos de inserción de las personas que están en prostitución. Es decir, que la regularización de las situaciones ayuda a que estas personas puedan acceder a un mercado laboral sin las dinàmiques de la prostitució.
2: La XatPep, integrada per la Creu Roja, que és el petit i metges del món, ha atès 1.328 persones el 2025 i un 15% manco que l'any anterior. Però això no significa un descens de l'activitat, sinó que confirma la tendència dels darrers anys. La prostitució es trasllada del clubs i carrers al pisos i ofertes a internet en desplaçaments a demanda, explica Colom.
3: Crec que estem en un moment d'evolució molt accelerada del model de prostitució en irrupció de les noves tecnologies, i això té incidència en les maneres de treballar, diríem, més tradicionals. Apareixen coses com l'exercici de prostitució a través de webcam, comença a haver-hi uns serveis en desplaçament vinculat a la prostitució a través de l'àmbit digital.
2: La regidora de Servei Social, Lourdes Roc, exposa que aquesta realitat, menys visible al carrer, dificulta la tasca de les entitats per arribar a les persones i oferir-los ajuda.
4: Cal destacar que durant el darrer període s'ha produït una disminució del 15% en el nombre de persones ateses. Però al mateix temps hi ha un important nombre de persones que reben atenció per primera vegada. Aquesta dada ens mostra que continuen apareixent noves situacions i que encara és necessari reforçar els mecanismes de prevenció, detecció i acompanyament.
2: El perfil majoritari que es dedica a la prostitució a Palma no ha canviat. Dona llatinoamericana de 39 anys amb estudis superiors i amb menors i persones al seu càrrec.
1: I Rosario Sánchez es presentarà a les primàries del PSI per ser la candidata socialista a la presidència del govern en les pròximes eleccions autonòmiques previstes pel mes de maig de 2027. Aina Escandell, bon dia.
5: Bon dia, així ho ha expressat la secretària d'Estat de Turisme després que dissabte passat Francina Armengol anunciés que no es presentaria. Ho ha fet a un vídeo gravat a Cala Major i difós a les seves xarxes socials.
6: Cada dia es volen fer creure que no hi ha res a fer, que la falta d'igualtat d'oportunitats, que la falta de serveis públics, que la falta d'habitatge no tenen remei. Jo vos dic que sí, que hi ha esperança. Jo vull fer feina per il·lusionar-nos amb unes illes de futur, amb oportunitats i benestar per tothom.
5: Sánchez ha assenyalat que durant els pròxims dies continuarà explicant els detalls i valors del projecte amb el qual vol governar les illes a partir de les pròximes eleccions autonòmiques.
1: I avui ha començat el desembarcament dels 13.000 mallorquins que viatjaran a Menorca aquests dies per gaudir de les festes de Sant Joan de Ciutadella. Una xifra és un 13% per sota d'altres anys per mort, segons les agències de viatges, de la pujada de preus dels allotjaments. La majoria són joves que han acabat la selectivitat.
5: Els vaixells que han partit avui des d'Alcúdia a Ciutadella eren ja una festa. Gaudir de Sant Joan és una tradició pels estudiants mallorquins que han fet les proves d'accés a la universitat. Són milers de joves amb moltes ganes de bauxa.
7: Ara m'ha acabat l'activitat fa res i m'ho anàvem a disfrutar i a passar-ho bé.
8: És la primera vegada, però coneixent gent d'aquí ja no han dit que era una locura. Venim a improvisar i a passar-ho molt bé.
7: I esperam passar-nos-ho superbé, venim amb moltes ganes, moltes. I també fer bonda.
9: Podem anar a veure la festa, intentarem anar per tot, el que molt donis cos. Visca Sant Joan!
5: La majoria viatja amb vaixell i de mitjana passaran 3 dies a Menorca en apartaments i hotels. La sensació és que els preus han pujat.
10: Teníem que anar ahir i han tingut que anar avui perquè estava estancat.
11: És una vez al año y ojalá no fuera tan caro, pero mantenemos el poder ir y el poder disfrutarlo.
12: Els meus pares està un poc enfadat en jo perquè sí que és vera que mos han gastat bastant.
13: 200 euros més o menys en tot.
14: S'ha disparat un poquet, vaig fer la reserva el mes de febrer i ja em va costar molt trobar un apartament i un hotel. I sí, s'han querit bastant.
5: I perquè se pugui gaudir de les festes amb seguretat, el govern demana seny, però per si de cas aquesta recomanació no és suficient, des d'avui s'ha desplaçat el dispositiu especial de seguretat, emergències i atenció sanitària amb un rècord d'efectius i mitjans. Enguany s'ha mobilitzat 56 agents de la policia local, 15 més que l'any passat, alguns d'ells, i per primera vegada desplaçats des d'Eivissa.
1: I precisament avui també han entrat en funcionament les càmeres de control de vehicles al port de Ciutadella.
15: El sistema permet obtenir informació en temps real sobre els vehicles que accedeixen i surten de l'illa per via marítima. Encara no hi ha data per fer el mateix al port de Maó, però el

0: El Consell Insular espera obtenir les dades a través del conveni de col·laboració que es va firmar amb les navilieres. L'objectiu és facilitar la gestió de la regulació de vehicles vigent a Menorca amb dades actualitzades. El president és Adolfo Vilafranca.
1: Pot ser aquest o pot ser un altre. Els tècnics ja estan fent feina. Només és un estudi i, per tant, el que s'aplicarà pot ser el mateix o pot ser una cosa diferent.
2: I aquest dilluns ha començat el període de matriculació per als alumnes d'educació infantil, primària i educació especial per al pròxim curs escolar. El 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre educatiu triat en primera opció. El nombre de sol·licituds per cursar quart d'infantil enguany és de 6.651. La matrícula es pot fer en totes les etapes educatives via telemàtica.
3: Cal recordar que pel curs vinent s'ha implantat una zona escolar única a Palma, on el percentatge d'escolarització a la primera opció ha estat del 96%. El Consell assegura que les dades avalen aquest sistema que, segons Antoni Veira, reforça la llibertat de les famílies a l'hora d'escollir centre educatiu. Una mesura qüestionada per la comunitat educativa perquè entenen que segrega l'alumnat i posa en risc l'arrelament dels infants al barri on viuen. Escoltam el Consell d'Educació.
4: Hem aconseguit que la llibertat de les famílies no hagi estat un problema a l'hora d'escolaritzar els infants. Ben al contrari, el tant per cent de famílies satisfetes amb aquesta escolarització ha augmentat en prop d'un 2% si ho comparam amb l'any passat. Per tant, no hi ha hagut ni desgavell, malgrat tot el renou que s'ha volgut fer.
3: Si tenim en compte les dades del conjunt de les Balears, han estat 265 infants de 3 anys els que han quedat fora de la seva primera opció d'escolarització i la conselleria els hi ha assignat la segona opció triada per les famílies. Tot i així, la llista d'espera es mantindrà fins dia 30 de setembre per si hi hagués possibles vacants. També hi ha 125 sol·licitants que s'han quedat sense plaça en aquesta primera adjudicació.
2: I més coses, perquè el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, assegura que el nomenament de Georgina Brunet com a directora general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural garanteix la continuïtat de la feina feta per l'anterior direcció.
5: El nomenament es produeix després que Fernando Fernández, qui havia ocupat el càrrec fins ara, li comunicàs a la conselleria que no podria continuar exercint per motius personals. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, ha agraït la labor de Fernando Fernández i ha presentat Georgina Brunet com a successora. El conseller destaca que es tracta d'un perfil molt tècnic i que ha participat a tots els projectes en marxa de la conselleria.
6: Vàrem nombrar a Georgina Brunet. La Georgina s'ha de dir que fa 7 anys també que està en aquest lloc. És un lloc d'un perfil fins ara molt, molt tècnic, però ha participat a tots els projectes que duim en marxa de la Conselleria d'Agricultura.
7: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Continua la primera onada de calor de l'estiu. L'interior de Mallorca es troba en aquests moments en alerta taronja per temperatures que poden arribar als 39 graus i la resta de l'arxipèlag es troba en alerta groga amb màximes d'entre 36 i 38 graus. Per tant, tota la comunitat en alerta per altes temperatures.
3: Això després d'una nit amb mínimes per damunt del 20 graus en algun dels punts de les Balears. Ahir la jornada ens va deixar màximes de 40 graus en Esponding, que 39 a Sant Bonet o a Aixecada la Real i 37,5 a Ferreries o 36 a Sant Antoni de Portmany. N'hi ha que han patit i n'hi ha, però, que ho troben normal.
8: El calor, como todo el mundo, mucho calor y en invierno frío. Eso es lo que hay. Estamos acostumbrados. Yo llevo aquí 60 años ya. Lo conozco ya bien.
9: Bueno, pues es insoportable el calor que hace.
10: Sí, hemos venido a las 10 y nos vamos a casa ya, porque hace calor y no podemos estar aquí todo el día. Tenemos un pequeño y no queremos que se nos fría.
11: La arena está que arde. No se puede caminar. Si no llevas chanclas, uno llevas protección en los pies, como que se camina las pobrasas.
12: Quiero falta de nada, agüita, cervecita, frutita, comidita, de todo.
2: I si hi ha alguna cosa que es consumeixi més que una altra durant aquesta temporada d'estiu és el gelat. A Gelats Hop fa des de dia 20 de gener que fan feina escarada per poder vestir a Mallorca, Menorca i Eivissa.
5: Des dels anys 70 aquest paradís gelater crea des de zero més de 50 sabors diferents. Tot comença l'obrador Francisco Calzado, és el responsable de producció.
13: Sobre el que és un obrador que ja se fa gelat. Allí fent el tot, nosaltres fent les bases, nosaltres, que jo crec que és el secret, o un dels secrets importants de Hop, vull dir, nosaltres no comprem bases fetes, s'ha fet tota la vida aquí a la fàbrica, l'obrador, el que és tot és l'elaboració, tot el procés d'elaboració és allà de dins.
5: A l'obrador el gelat es crea, es pasteuritza i es madura fins que pot ser envasat en uns recipients de plàstic que tant els caracteritza. Cada dia fan 8.000 pots d'un sabor, de 8 pots cada minut.
13: L'any passat van fer 900.000 litres, més o menys. 900.000 cada dia. Molt constant és millor, no arribant encara, però un dia arribarem.
5: L'estratxatel·la és un dels més populars, però no és el que més es ven en una indústria on la competència és màxima. El producte de quilòmetre zero és el que marca la diferència.
13: És que el mallorquí, els clients de Mallorca, és molt tradicional. I la melissa avellana, no mai jo mira que ara fa 28 anys que som aquí, o 29, i no se mou d'aquí. El que, te diré una cosa, a productes molt ben fets aquí, que es pilla molt fort, com l'estratxatel·la, que s'està venguent superbé, el gelat de xocolata, vanilla, el gelat de coco, m'entens? Ara, avui en dia, per exemple, te pot venir una marca X, no pot dir noms, i te posen un gelat a Mallorca a 2 euros, la terrina.
5: Una vegada...
13: Tot combaten amb això.
5: Una vegada envasats i etiquetats, de la vintena de treballadors que hi fan feines, al torn dels qui se'n cuiden de separar els lots i que el gelat agafi una temperatura de menys 22 o 23 graus, un procés que es manté intacte des de fa més de 50 anys. D'aquí l'importància, diu, de l'essència.
13: No tots són autèntics. Hop és una marca autèntica mallorquina.
2: Dues i 26 minuts, moment ara per la informació esportiva.
0: Tot pareix indicar que aquesta setmana coneixerem qui seurà la temporada que ve a la banqueta del Mallorca. Luis García és més a prop de l'illa després que Las Palmas hagi anunciat avui de matí que l'entrenador posa fi a la seva etapa en el club canari. Sembla que és elegit per Pablo Ortiz per substituir Martín de Michelis. Per fer-se oficial, abans s'ha de tancar l'operació de l'argentí amb el Leipzig. Pel club de la Bundesliga ha de pagar la clàusula de rescisió de 2,5 milions d'euros per a lliberar de Michelis. I, a més, les pistes d'herba del Country Club de Santa Ponsa ja funcionen a ple rendiment. Avui s'està disputant la primera ronda al Mallorca Championship i el primer gran jugador del cartell, Nick Kyrgios, debuta avui hora baixa contra Adam Walton, no abans de les 5:30. Demà serà torn de Dimitrov i Tsitsipas, i a més de Tsitsipas, també entra a competir en vuitens de final Davidovic. L'organització diu que és el millor cartell de la història de la competició. Pilar Carbonell.
14: No només les instal·lacions, que com sabeu som l'únic club en el món que tenim la mateixa gespa que Wimbledon, per tant és una prèvia perfecta per entrenar abans d'anar a Wimbledon, sinó que també oferim pues, lo que és Mallorca i lo que oferim a tots els altres visitants. Una illa meravellosa amb un temps espectacular.
2: I avui a la Cultura us parlem del cicle Nits d'Estiu.